Molt bé, i amb un ritme frenètic ho hem de funerar dos Ferry Guides, hem de tanto que aquesta voz hem de que non partiu juntament com o Bino ben i fora. I traçem-se a Tom, també a Juli Gèmia, per brillantar-los aquí com Jambira Fino.